Ja, o sigui, era la vida. Bé, de que la Rosana, pues, perquè no podia passar a música. I de vella m'hi costa per quant mar de nou. Bé, o sigui, no va. Ai, madre mía, que són moltes. No s'ho podia no va, eh?